flaco. Perquè en els portes han intentat tirar així un ull somar o somiticar som els llocs a no tornar-hi, perquè en els bus som el gent, per exemple, buscant el meu llibut d'ici, cal que em fos en el llibut, ja que hi tinc web, que és una llibre de cama, bajada, que ho portava a vos, una agarrari, dit al mar, i una llibre de sang, i bruma, nas, nega, nena, mare, el poder, era, bueno, mi corxon, tant som dret, un morit,

0: encara ha dit el Giro, tipen molt gran, si em posa tot, però encara ha dit Janis, el Janis, un sap per ell,
1: Batxís. Ara diríem

0: tot per la culpa del meu marido, que ara sí que se'l vegera, paena, o se'l podria deixar fer. S'ha tingut de la mà, oi no? A plaça per la culpa, si m'ha dit de greu. Per la pel·lícula, per la greu. Sobre gran, l'ha recuperat, oi no? L'ha recuperat, però el que no pagava, però s'ho estarà a la bujada, per escriure-se.
1: Què diu que m'ha dit?